tout perdut, ma memòria, ma lengua, e lo gos de luchar, me dirà d'aire, encara un cop cap a vosaltres, homes meus.

0: escuta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Frecuencia 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

0: Oh, garupo, bon cour, sus aquel camí que dices, e te vorile obeje tupe de caus, sem champà ni millars. Te cuxelli que daixes tot acò e que vengues maduzzà a ramar los peges. Beleu aità n'aure calcun per metre la supa.
1: E bé, la fena de Picou és autant antisocialista que lo pepi. Calca precisiu sus tres personats que ben viste aquí din lo texte, Tirté, Canac e Boncour. Tirté era un poeta grec de l'antiquitat, un poeta de la ciutat d'Esparta, que butava els ciutadans a la guerra. Los altres dos personatges viviau del temps de Bouillet. Augusto Canac era un socialista tarnès que era conseller general de Pampeluna en 1925, quand Celestí Bouillet escrivait l'article. Et Josep Pol Boncour era un deputat socialista d'Etat en aquel moment. Bon, pensi que ara és hora de vos quitar. Vos dijen al reveire, Nicola.
0: Al reveire, al coque bé.
1: Marisa.
2: Adixas, al coque bé.
1: Francesa.
3: Aleu.
1: Renat.
4: Al reveire e aleu.
1: E eu, si la vert, que vos digi al reveire a totes e a totes e al coque bé. E per clavar la missió, escutem la talvera que conta poble o mon poble.